0: Bineînțeles, nu am putea începe această serie specială fără să vorbim despre o femeie foarte specială, Simone Weil, adesea numită mama fondatoare a Europei. Moștenirea ei depășește cu mult cadrul politic. Ea a deschis calea pentru femei în posturi de conducere și rămâne un exemplu strălucit de reziliență și curaj. Simone Weil s-a născut pe 13 iulie 1927 la Nisa, în Franța, într-o familie de evrei nepracticanți. Primii ani de viață i-au fost marcați de plăcerea de a învăța și de un puternic sentiment al dreptății, care i-a fost insuflat de părinții ei, André și Yvonne. Copilăria i-a fost curmată însă brutal de al doilea război mondial. La 16 ani a fost arestată de Gestapo și deportată în lagărul de la Auschwitz, împreună cu mama și cu sora ei. A supraviețuit ororilor din lagărele de concentrare, însă mulți membri ai familiei, inclusiv părinții și fratele la care ținea atât de mult, nu au avut această șansă. Aceste experiențe traumatizante au determinat-o să-și dedice întreaga viață drepturilor omului, păcii și unității europene.
1: Pericolul nu mai este că nu se vorbește despre Holocaust, ci că se vorbește despre el într-un mod inadecvat.
0: S-a căsătorit cu Antoine Weil în 1946 și au avut trei fii. Din 1949 în 1953, tânăra familie a trăit în Germania, unde Antoine a lucrat pentru consulatul francez, mai întâi în Wiesbaden și apoi în Stuttgart. Acest lucru i-a surprins pe unii dintre prietenii ei, însă ea l-a privit ca pe o oportunitate.
1: Eram convinși că dacă învingătorii din 1945 nu se vor reconcilia rapid și complet cu Germania, rănile unei Europe deja sfâșiate între Est și Vest nu se vor vindeca niciodată, iar lumea s-ar îndrepta în grabă spre un nou conflict mai devastator decât cele precedente.
0: După ce s-a întors în Franța, a absolvit facultatea de drept la Paris. În 1956 a luat examenul național de magistratură și s-a alăturat administrației franceze a penitenciarelor, care făcea parte din Ministerul Justiției. Acolo a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor din închisori și a tratamentului deținuților. În 1964 era deja directoare pentru afaceri civile și milita pentru drepturile femeilor. A luptat pentru a asigura drepturi egale pentru mame în problemele juridice legate de familie și a obținut dreptul femeilor la adopție. În 1970 a fost numită secretară generală a Consiliului Superior al Magistraturii din Franța. A avut o carieră impresionantă, în special în contextul de atunci, când femeilor le era chiar mai greu decât acum să se facă auzite în politică. Când a fost întrebată despre situația femeilor în politică, iată ce a declarat.
1: Am avut deseori impresia că sunt o femeie folosită drept alibi. Pe oriunde am mers, am auzit. Noi chiar lăsăm femeile să se exprime. Avem exemplul lui Simone Weil.
0: Între 1974 și 1979 a fost ministra sănătății în guvernele conduse de prim-ministrii Jacques Chirac și Raymond Bach. În această perioadă a promovat două legi revoluționare. Prima lege, promulgată în 1974, a făcut contracepția mai accesibilă. A doua, promulgată în 1975, a legalizat avortul în Franța. A fost o decizie contestată vehement, care a expus-o pe Weil la atacuri dure. În ciuda acestor provocări, atitudinea ei hotărâtă a permis adoptarea unei legi care a fost apoi apreciată pentru impactul asupra drepturilor femeilor.
1: Nici o femeie nu recurge la avort cu inima ușoară. Ajunge să asculți ce spun femeile despre asta. Este întotdeauna o tragedie. Este și va rămâne întotdeauna o tragedie.
0: Dar contribuțiile lui Simone Weil nu s-au limitat la atât. În 1976 a interzis fumatul în anumite locuri publice și s-a preocupat de nevoile medicale ale oamenilor din zonele rurale.
1: Europa întruchipează idealul de progres.
0: În 1979, când Simone Weil a devenit prima femeie președintă a Parlamentului European, Europa încă își revenea după ororile războiului. A fost un moment cu o mare încărcătură simbolică. O supraviețuitoare a Holocaustului, o franțuzoaică, o persoană care crede în unitate, a ajuns să conducă o instituție democratică nou aleasă, menită să încurajeze cooperarea dincolo de frontiere și să se asigure că istoria nu se va repeta. Europa, aflată în plină reconstrucție, demonstra ce înseamnă un continent unit după decenii de diviziune și distrugeri. Simone Veil nu a fost doar prima femeie aflată la conducerea unei instituții a Uniunii Europene. A fost și prima președintă a unui Parlament European format din deputați aleși direct de alegători, în loc să fie numiți de parlamentele naționale. Iar ea se afla în inima acestei transformări democratice. În timpul președinției sale, i-a fost acordat premiul Charlemagne, fiind prima femeie care a primit acest premiu prestigios. După încheierea mandatului, a devenit întâi vicepreședinta, apoi președinta grupului liberal din Parlamentul European, demonstrându-și încă o dată angajamentul pentru cauza europeană.
1: Niciunul dintre noi nu trebuie să uite că, într-o bună zi, poate deveni unul dintre cei oprimați.
0: În 1990, Simone Veil a fost numită în Comisia Temporară a Parlamentului European pentru reunificarea Germaniei, unde experiența ei a fost de neprețuit. Ca supraviețuitoare a Holocaustului, fostă președintă a Parlamentului European și femeie ai cărei părinți și frate au murit într-un lagăr de concentrare, a adus o perspectivă profund personală în acest proces. Dedicația ei pentru unitatea europeană se datora credinței că o Europa unită este absolut esențială pentru a preveni un nou război mondial. În ciuda pierderilor mari pe care le-a suferit în timpul războiului, nu a avut resentimente față de Germania. Dimpotrivă, a susținut decizia de a folosi reunificarea germană pentru a încuraja relațiile și unitatea dintre Europa Centrală și cea de Est. Comisia pentru Reunificarea Germaniei a inițiat două conferințe interguvernamentale, una privind Uniunea Politică și alta privind Uniunea Economică și Monetară. Cea de-a doua s-a încheiat la summitul de la Maastricht de la sfârșitul anului 1991, cu decizia de a promulga Tratatul de la Maastricht, prin care a luat ființă Uniunea Europeană. A fost marea președintă a Parlamentului European, conștiința Uniunii Europene, militantă împotriva antisemitismului și apărătoare a drepturilor omului. Mesajul ei despre femei și antisemitism este și acum de actualitate, spune Antonio Tajani, fost președinte al Parlamentului European. Simone Veil a murit în apartamentul ei din Paris pe 30 iunie 2017, la vârsta de 89 de ani. A luptat până la ultima suflare pentru pace, unitate și drepturile omului. A construit punți între diverse opinii politice, ideologii și țări. Ea întruchipează, până în ziua de azi, deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: I EU finns det olika typer av lagar. Vissa lagar är bindande medan andra lagar inte är det. Vissa lagar gäller för alla medlemsländer medan andra lagar bara gäller för vissa av dem. Idag ska vi fokusera på en mycket viktig typ av lag, nämligen direktiv. Ett direktiv är en rättsakt som antas av EU-institutionerna och riktar sig till medlemsländerna. Det fastställer ett mål som måste uppnås. Ett direktiv är en del av det som kallas EU:s sekundärrätt. Sekundärrätten är det regelverk som härrör från de principer och mål som fastställs i EU-fördragen som utgör primärrätten. Om du förresten vill veta mer om EU-fördragen så finns det ett särskilt poddavsnitt som handlar om dem. Men nu ska vi prata om direktiv. Ett exempel är direktivet om engångsplast. Målet med det här direktivet är att minska engångsplastens inverkan på miljön. Det innebär att EU-länderna måste minska eller till och med förbjuda användningen av engångsplast, exempelvis engångstallrikar, plastsugrör och engångsmuggar. Det här direktivet lades fram i juni 2019 och trädde i kraft i juli 2021. Naturligtvis har hela den här processen tagit lång tid. Det har tagit tid att införliva direktivet i medlemsländernas nationella lagstiftning, att sälja ut befintliga lager av engångsplastartiklar och att anpassa vårt konsumtionsmönster. Men om du tittar omkring idag så märker du att bland annat glas- och papperssugrör i stor utsträckning nu har ersatt plastsugrören. Ett direktiv tas fram i flera steg. Först föreslår EU-kommissionen ett direktiv. Därefter går Europaparlamentet och rådet igenom det och kommer med ändringsförslag. Det betyder att Europaparlamentet deltar både när direktiven utarbetas och antas. Slutsteget innebär att direktivet ska bakas in i EU-ländernas nationella lagstiftning. Man brukar säga att det ska införlivas. Förordningar blir direkt giltiga i alla medlemsländer medan direktiv måste införlivas i den nationella lagstiftningen. Hur går det här till då? Myndigheterna i varje EU-land bestämmer hur de ska införliva direktivet i landets lagstiftning. Det ska vanligtvis ske inom 2 år efter det att direktivet har antagits, men den här tidsfristen kan förlängas om det behövs för att övergången till de nya reglerna ska gå smidigare för EU-marknaden och medlemsländerna. För att ett direktiv ska vinna laga kraft måste målen i direktivet uppnås på nationell nivå i EU-länderna. De nationella myndigheterna måste tala om för EU-kommissionen vilka åtgärder de har vidtagit. Om de inte gör det så inleder kommissionen ett överträdelseförfarande. Direktiven anger minimikrav, men det finns inget som hindrar EU-länderna från att ställa högre krav, något som kanske redan finns i deras lagstiftning. Medlemsländerna får alltså ha högre, men inte lägre krav än minimikraven i direktivet. Direktiven fastställer alltså gemensamma gränser som harmoniserar reglerna i hela EU. När ett medlemsland inte införlivar ett direktiv i sin lagstiftning kan kommissionen också här inleda ett överträdelseförfarande. Det här kan också hända om ett land införlivar ett direktiv på ett felaktigt sätt. Om problemet inte går att lösa efter en första varning får kommissionen hänvisa ärendet till EU-domstolen. I vissa fall kan kommissionen be domstolen ge medlemslandet böter. Bötesbeloppet ska både vara proportionellt och ha en avskräckande effekt. Det måste alltså vara så högt att medlemslandet börjar följa direktivet. Det ska vara mer fördelaktigt att följa det än att inte göra det. Och så högt att medlemslandet inte bortser från att tillämpa direktivet igen. Storleken på bötesbeloppet varierar beroende på landets betalningsförmåga. Syftet med ett överträdelseförfarande är aldrig att orsaka ekonomiska problem för ett medlemsland utan att se till att medlemsländerna följer EUs lagar i invånarnas intresse i hela EU. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Vabzdžiai apdulkintojai, tokie kaip bitės, drugeliai ir vabalai, atlieka esminį vaidmenį mūsų ekosistemoje. Bet visame pasaulyje jie susiduria su daugybe grėsmių, įskaitant klimato kaitą, buveinių nykimą, kenkėjus ir intensyvų vienos rūšies kultūrų auginimą. Dėl tokių grėsmių dramatiškai mažėja tiek laukinių, tiek kontroliuojamų mūsų gerovei ir gamtai gyvybiškai svarbių apdulkintojų rūšių populiacijos. Klausotės tinklalaidės siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjunga stengiasi apsaugoti šiuos mažuosius padarėlius. Ar žinojote, kad beveik 90% pasaulio laukinių žydinčių augalų rūšių, taip pat daugiau nei 75% pasaulio maistinių kultūrų ir 35% pasaulio žemės ūkio paskirties žemės visiškai arba bent iš dalies priklauso nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo? Apdulkintojai ne tik tiesiogiai prisideda prie aprūpinimo maistu, jie taip pat yra labai svarbus siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. Remiantis kai kuriais skaičiavimais, apdulkintojams gali būti priskiriama iki 15 milijardų eurų vertės Europos Sąjungos metinė žemės ūkio produkcija. Apdulkintojai gyvybiškai svarbus žiedinių augalų dauginimuisi, nes perneša žiedadulkes iš vyriškųjų į moteriškas augalo dalis. Apdulkinimas gali vykti įvairiais būdais, pavyzdžiui, kai žiedadulkes perneša vėjas ir vanduo. Tačiau gyvūnai apdulkintojai, ypač vabzdžiai, tokie kaip bitės, drugeliai ir žiedmusės, augalus apdulkina labai veiksmingai ir todėl yra itin svarbus. Esama įvairių apdulkintojų rūšių, įskaitant drugelius, paukščius ir šikšnosparnius. Tačiau svarbiausi apdulkintojai yra bitės. Visame pasaulyje yra nuo 25 tūkstančių iki 30 tūkstančių skirtingų bičių rūšių. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos teigimu, apdulkintojai atlieka itin svarbų vaidmenį socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu požiūriu. Visame pasaulyje jiems kyla daugybė grėsmių – klimato kaita, buveinių nykimas, kenkėjai ir ligos, bei intensyvus žemės ūkis. Dėl tokių grėsmių dramatiškai mažėja šių rūšių populiacijos. Pastaraisiais metais pasaulyje stebimas nerimą keliantis apdulkintojų populiacijų mažėjimas. Ši tendencija kelia didelę grėsmę ekosistemoms, žemės ūkio produktyvumui ir žmonių gerovei. Atsižvelgdama į šią opią problemą, ES ėmėsi iniciatyvų, kuriomis siekiama stabdyti apdulkintojų nykimą ir skatinti jų apsaugą. ES į apdulkintojų krizę reaguoja ne tik politinėmis priemonėmis. Ji taip pat aktyviai bendradarbiauja su visuomenės nariais ir suinteresuotosiomis šalimis. 2022 metų Europos piliečių iniciatyva Saugokime bites ir ūkininkus surinko daugiau nei 1 100 000 parašų. Tai rodo plačią visuomenės paramą siekiui apsaugoti apdulkintojus ir skatinti tvarią ūkininkavimo praktiką. Saugokime bites ir ūkininkus yra jau 7-oji sėkminga Europos piliečių iniciatyva. Ja raginama gerokai sumažinti sintetinių pesticidų naudojimą ir remti prie gamtą tausojančios žemės ūkio praktikos pereinančius ūkininkus. 2020 metais Europos komisija priėmė 2030 metų ES biologinės įvairovės strategiją. Tai išsamus, plataus užmojo ir ilgalaikis gamtos apsaugos ir kovos su ekosistemų nykimu planas. ES taip pat turi gerai suformuotą biologinės įvairovės politikos sistemą, kuri duoda daug naudos Europos biologiniai įvairoviai. ES biologinės įvairovės politikos pagrindas yra buveinių direktyva ir paukščių direktyva. Jomis vadovaujantis buvo sukurtas didžiausias pasaulyje saugomų teritorijų tinklas Natura 2000. 2019 m. gruodžio mėnesį parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos komisijos pasiūlytos iniciatyvos dėl apdulkintojų. Šioje rezoliucijoje parlamentas paragino parengti visapusišką apdulkintojų išsaugojimui skirtą veiksmų programą ir šiam tikslui skirti pakankamai išteklių. Parlamentas pasisakė už tai, kad persvarstant tausiojo pesticidų naudojimo direktyvą, į ją būtų įtraukti ES mastu privalomi pesticidų mažinimo tikslai. Jis taip pat paragino komisiją išplėsti 3 tipų neonikotinoidų insekticidų draudimą, kad jis būtų taikomas visiems neonikotinoidų pagrindų pagamintiems pesticidams. Tačiau laipsniškai atsisakyti pesticidų nėra paprasta. 2022 m. birželio mėnesį Europos komisija pasiūlė naują pesticidų mažinimo reglamentą, kuris būtų įgyvendinamas laikantis Europos žaliojo kurso. Šis dokumentas sulaukė didžiulio pesticidų pramonės ir pramoninių ūkininkų organizacijų pasipriešinimo. Dėl to pasiūlymas buvo supaprastintas ir galiausiai 2023 m. lapkritį nesulaukė daugumos palaikymo Europos parlamente. Dabar naujos kadencijos parlamentas ir naujoji komisija kartu su visomis ES šalimis turės rasti sprendimą, kaip išsaugoti vabzdžius apdulkintojus. Rūpinimasis bitėmis ir kitais apdulkintojais yra svarbus, kovojant su pasauliniu badu. Šių rūšių biologinės įvairovės apsauga yra itin svarbi, kuriant žemės ūkio ekosistemų atsparumą ir prisitaikant prie klimato kaitos. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
4: Elle est partout. Dans votre voiture, dans votre maison, sur votre téléphone portable. De quoi s'agit-il ? De la radio, bien sûr. Et le 13 février est l'occasion d'en célébrer la journée mondiale. Retour sur un média fidèle qui a même sauvé la Tour Eiffel. La radio est née d'une succession d'innovations technologiques du 19e siècle. Invention du télégraphe par l'américain Samuel Morse, découverte des ondes radio par l'allemand Heinrich Rudolf Hertz, et enfin, première transmission hertzienne entre l'Angleterre et la France en 1899 par l'italien Guglielmo Marconi. En France, c'est Radio Tour Eiffel qui, en décembre 1921, met en onde la première émission et diffuse un concert. Quelques années plus tôt, la Tour Eiffel avait bien failli être détruite. Et oui, la Tour Eiffel avait été inaugurée en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris et devait être démantelée 20 ans plus tard. Mais c'est sa fonction d'antenne de radio géante qui l'a sauvée et même fait grandir avec ses 12 mètres d'antenne qui l'ont fait passer à 324 mètres de hauteur. Mais revenons sur notre petite histoire de la radio. Certains se souviendront peut-être des énormes postes de radio de leur grand-mère. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'apparaissent les transistors. Enfin, la radio peut être écoutée partout. Dans les années 1980 et 1990, c'est le passage au numérique, quand la FM cède la place à la technologie du DAB, la diffusion numérique de la radio, et à la diffusion par satellite. Dans les années 2000 vient le temps des podcasts et des radios Internet. La radio a donc su évoluer avec son temps. Elle est un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et offre une tribune au discours démocratique. Elle reste aussi le média le plus consommé dans le monde, et c'est précisément pour cela que le Parlement européen a décidé de produire ses propres contenus audio. Vous pouvez les écouter, entre autres, sur le site web europarl.audio.
5: Master Gorve Conrad Adenauer din das nadine behochti a dibri con schliedro orup eantahe lagen chies. Ma chied chancellor fublacht chonaim in a garamoine, tug agon garamoine hir urhi egan oom choma, tereis an dara cogadalnda. Fi chanach ar suntasach aget ar star na garamoine agus ar star na horpa a rean. Ma yaw learn made a hoile do fai remis na natchahe, hig shay nach fead fi siachain varhanach av wintamach ag tred neantacht. Bhí ról tátach aige an wintermach an abhhaointeris idir an ghearmáin agus an rank, nuair dena cóghuailithe de ráthír bhí ina naide leis na cénta, agus dibrigh sé go trean chun lánfáirtú orpach a bhaintermach. Tá ra géistead le sreas speisialta dar bodchéile stair agus fíricí. In sna hagraintsa, pléamid scéalta na bhar agus na manna bhí freagrachas ferbert na hórpa féin, mar éin le na féinúlacht agus a lúchna. Siad sa na mórfacha agus na hathracha bhí ag an antas.